0: Muchas gracias, señor presidente. Por favor, silencio. Señora Nogueras tiene la palabra. Señores diputados y diputadas, silencio. Silencio. Por favor, silencio. Silencio.
1: ¿Qué está pasando, Joan Gimeno? ¿Vosotros sabéis desde dónde estáis?
2: Hay revuelo, favor, estamos viendo la señal del Congreso, a Francina Armengol pidiéndole a Tellado, a Miguel Tellado, el número de Feijóo, que controle el decoro, también al diputado José Zaragoza del Partido Socialista. Ahora mismo se retoma la sesión de control.
3: ¿Val realmente la pena esforzarse? Això, senyor Sánchez, s'ho pregunta moltíssima gent, sobretot perquè vostès mateixos celebren
1: com un gran èxit treballar i esforçar-se.
3: Que cada vegada hi hagi més persones que depenguin d'una ajuda pública per sobreviure.
1: Gran éxito, que cada vegada hi hagi més gent que depèn d'una ajuda.
3: Siguin més pobres. A tota aquesta gent que pregunta si val la pena, jo els diria que sí. Que sí, que esforçar-se i treballar
1: la pena,
3: sempre
1: gente que pregunta si vale la pena esforçar-se a treballar, jo li diria que sí.
3: Que no és normal que treballant i que esforçant-te cada dia et costi més arribar a final de mes.
1: No és normal que treballant i esforçant-se cada dia cueste més llegar a final de mes.
3: No és normal que la Hisenda espanyola sigui una màquina de robar als catalans,
1: com la Hisenda espanyola sigui una màquina de robar a los catalanes.
3: Que vostès inverteixin 452 euros per habitant a Madrid i només 162 euros
1: o que ustedes,
3: per habitant
1: Sánchez,
3: a Catalunya.
1: Inviertan 450 euros per habitant a Madrid i poc més de 100 els habitants de Catalunya.
3: Teniu tot el poder, pràcticament. Governeu el Reino d'Espanya, governeu a la Generalitat de Catalunya, governeu a la capital
1: Catalunya,
3: de Catalunya i el resultat de les seves polítiques és absolutament inqüestionable. Una societat més empobrida i també molt més polarizada. Una extrema dreta.
1: El resultat és una societat més empobrecida i més polaritzada.
3: L'habitatge s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social només funciona, senyor Sánchez, de baixada. I, en canvi, la seva corrupció va de pujada.
1: La vivienda s'ha convertit en un privilegi. L'ascensor social solo funciona de baixada i, sin embargo, la corrupció va de subida.
3: Vostès els estan oferint un retorn al passat amb PP i amb Vox. El seu lema de campanya era fets, no paraules. Doncs aquí tenim els fets. Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista...
1: El lema de campanya era hechos, sinó paraules, pues bien, aquí tienen los hechos. Són ustedes una màquina de fabricar pobres.
3: No la tenen els que manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
1: Aquí termina la intervenció de Míriam Nogueras i le contesta el president del govern, Pedro Sánchez.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señora Nogueras, yo le voy a dar tres datos de esta última semana de acciones del gobierno de España en Cataluña. Hace pocos días se dio a conocer el dato de que son casi ya 3.000 millones de euros de ejecución por parte de la Administración General del Estado en Rodalías, en las cercanías del transporte público en Cataluña. En segundo lugar, ayer en el Consejo de Ministros y Ministras aprobamos el Plan Dora 3 con 2.000 millones de euros para la modernización de toda la infraestructura aeroportuaria en Cataluña. Y hace unos días también conocimos que durante este último año se han creado 116.000 nuevos puestos de trabajo en Cataluña. Puede haber otras realidades también en Cataluña que son efectivamente complejas, difíciles de trabajar, y tenemos que todas las administraciones compartir esfuerzos, como es por ejemplo en el ámbito de la vivienda. Usted ha hecho luego también, si me permite, un mejunje.